0: Jo vull fer-ho amb tu, jo vull fer-ho, jo vull fer-ho amb tu.
1: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Matí 360.
1: El conductor d'un camió ha mort aquest passat dimarts a la tarda en un accident a la P7 a l'altura de Riudellots de la Selva, en sentit França. L'accident ha consistit en un encalç entre dos vehicles pesants.
2: L'onada de calor causa 13 morts en dos dies. La majoria de víctimes tenien més de 85 anys i presentaven patologies prèvies.
3: M'he fixat que un dels punts dèbils que tenim sobre la taula són els xiringuitos de platja, on hi passen moltes coses, a vegades massa coses. La llei catalana no permet que hi hagi locals a les zones de costa, però sí que autoritza establiments efímers de temporada on originalment s'hi venien begudes i gelats, però que ara ja fan jornades de 18 hores, que van dels esmorzars a les últimes copes de la nit.
4: L'any 1967 es va produir Our World, la primera transmissió global de televisió via satèl·lit en directe.
5: Wow.
4: Els Beatles van enviar un missatge d'amor a escala mundial perquè van cantar en aquesta transmissió All You Need Is Love davant d'una audiència estimada de 400 milions d'espectadors a 26 països de tot el món.
5: I
4: tu
5: això
4: has dit, guau, eh?
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Star Cry.
1: Escolta'ns per internet www.marina360.cat.

0: 360.
1: El conductor d'un camió ha mort aquest passat dimarts a la tarda en un accident a l'AP7 a l'altura de Riudellots de la Selva, en sentit França. L'accident ha consistit en un encalç entre dos vehicles pesants.
2: L'onada de calor causa 13 morts en dos dies. La majoria de víctimes tenien més de 85 anys i presentaven patologies prèvies.
3: M'he fixat que un dels punts dèbils que tenim sobre la taula són els xiringuitos de platja, on hi passen moltes coses, a vegades massa coses. La llei catalana no permet que hi hagi locals a les zones de costa, però sí que autoritza establiments efímers de temporada on originalment s'hi venien begudes i gelats, però que ara ja fan jornades de 18 hores, que van dels esmorzars a les últimes copes de la nit.
4: L'any 1967 es va produir Outworld, la primera transmissió global de televisió via satèl·lit en directe.
5: Wow.
4: Els Beatles van enviar un missatge d'amor a escala mundial perquè van cantar en aquesta transmissió All You Need Is Love davant d'una audiència estimada de 400 milions d'espectadors a 26 països de tot el món.
5: I
4: tu
5: això
4: has dit guau, eh?
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marítim.

0: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
1: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat. Matí 360.
3: El conductor d'un camió ha mort aquest passat dimarts a la tarda en un accident a l'AP7 a l'altura de Riudellots de la Selva, en sentit França. L'accident ha consistit en un encalç entre dos vehicles pesants.
4: L'onada de calor causa 13 morts en dos dies. La majoria de víctimes tenien més de 85 anys i presentaven patologies prèvies.
5: M'he fixat que un dels punts dèbils que tenim sobre la taula són els xiringuitos de platja, on hi passen moltes coses, a vegades massa coses. La llei catalana no permet que hi hagi locals a les zones de costa, però sí que autoritza establiments efímers de temporada on originalment s'hi venien begudes i gelats, però que ara ja fan jornades de 18 hores, que van dels esmorzars a les últimes copes de la nit.
6: L'any 1967 es va produir Our World, la primera transmissió global de televisió via satèl·lit en directe.
7: Wow.
6: Els Beatles van enviar un missatge d'amor a escala mundial perquè van cantar en aquesta transmissió All You Need Is Love davant d'una audiència estimada de 400 milions d'espectadors a 26 països de tot el món.
7: I
6: tu
7: això
6: has dit guau, eh?
2: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Descobreix marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 28 de juny. Llom de porc mitja canya, 7,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Xurís casolà, 6,75 euros al quilo. Rodó cuixa de vedella, 16,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Encara no te n'has assabentat? A Minma Gallery estem de happy aniversari i 1.000 euros de premi poden ser teus. Sí, sí, ho has escoltat bé. 1.000 euros. Aquest mes, si compres a Minma, t'emportes 1.000 euros de regal. Recorda, només fins a final de mes. Minma Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a minma.net.
3: Visita'ns al carrer Ses Falques sense número de Blanes, darrere de Ocine.
4: Minma, el teu espai.
5: Matí 360.
6: El conductor d'un camió ha mort aquest passat dimarts a la tarda en un accident a la P7 a l'altura de Riudellots de la Selva, en sentit França. L'accident ha consistit en un encalç entre dos vehicles pesants.
7: L'onada de calor causa 13 morts en dos dies. La majoria de víctimes tenien més de 85 anys i presentaven patologies prèvies.
8: M'he fixat que un dels punts dèbils que tenim sobre la taula són els xiringuitos de platja, on hi passen moltes coses, a vegades massa coses. La llei catalana no permet que hi hagi locals a les zones de costa, però sí que autoritza establiments efímers de temporada on hi ha begudes i gelats, però que ara ja fan jornades de 18 hores, que van dels esmorzars a les últimes copes de la nit.
9: L'any 1967 es va produir Orwell, la primera transmissió global de televisió via satèl·lit en directe.
10: Wow.
9: Els Beatles van enviar un missatge d'amor a escala mundial perquè van cantar en aquesta transmissió All You Need Is Love davant d'una audiència estimada de 400 milions d'espectadors a 26 països de tot el món.
10: I
9: tu
10: això
9: has dit guau, eh?
5: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: talk about.
1: Avança't a l'estiu amb Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 8.
4: Sempre al teu costat.
5: Molt bon dia, divendres 26 de juny del 2026.

0: Doncs aquesta és la darrera proposta dels Lost Frequencies, Live Arrow. I el que estem escoltant és una cançó que hem conegut, un tema que hem conegut a principis d'aquest mes de juny. 8 del matí, 3 minuts. Què tal, com esteu? Molt bon dia.
1: Matí 360.

Va, comencem el darrer programa d'aquesta setmana, d'aquesta setmana més curta, també una mica estranya, amb el festiu de Sant Joan pel mig, dimecres. En tot cas, una setmana que ja s'ha confirmat que som del tot a l'estiu, amb aquesta onada de calor, que per sort, almenys tècnicament, ja s'ha posat punt i final, tot i que les temperatures encara continuen sent i continuaran en els propers dies sent altes, amb valors avui, per exemple, entre 31 graus i els 36 fins i tot a les zones de l'interior. D'aquí fins a les 9 us expliquem l'actualitat de la Selva i el Maresme, tenint durant aquesta primera hora les seccions habituals de cada dia, les notícies, l'agenda d'activitats, la mobilitat, el repàs a les portades dels diaris amb Isabel González. I avui és dia de cinema i de pantalles de plataformes, perquè a partir de la segona hora la Montserrat ens porta les novetats de la gran pantalla del cinema i també les estrenes a les diferents plataformes. També parlarem d'un festival, un petit festival a Tiana, a Can Reón, i també farem el darrer viatge en el temps amb el nostre DeLorean, el viatge en el temps musical, per saber què passava en el món de la música tal dia com avui. Per cert, també sabrem definitivament qui ha estat el guanyador de l'enquesta del nostre canal de Telegram per ser la cançó de la setmana vinent a Ràdio Marina. Tot plegat al 100.3 i 96.2 FM, a Ràdio Marina, també a marina360.cat. Som l'Isabel González, la Montse Rico, el Daniel Mateu i qui us parla, Josep Lluís Vidal. Comencem, doncs, i fem com sempre amb les notícies.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar i els taxistes del municipi han impulsat una campanya amb el nom Taxi Segur, un protocol perquè els taxistes esperin que les dones hagin entrat al seu domicili o allotjament abans de marxar. Els vehicles portaran un adhesiu amb el missatge quan arribis a destinació, m'espero que entris, una iniciativa que vol reduir la sensació d'inseguretat en els trajectes nocturns i que també s'adreça a les turistes que visiten el municipi. Escoltem la regidora d'Igualtat, Míriam Rodríguez, que explica com va sorgir aquesta iniciativa.
1: Bé, des de la regidoria d'Igualtat vam veure que hi ha una problemàtica, sobretot a la nit, que la dona doncs, se sent més insegura, no? a l'hora de tornar a casa, no? Jo com a dona, que és el moment que te sents més vulnerable, sobretot quan arribes i no hi ha ningú pel carrer. Llavors vam proposar un gremi de taxistes, ells ja ens van dir que ho solien fer si les dones ho demanaven, i van firmar aquest conveni, van estar super agraïts, super contents i amb moltes ganes i molt engrescats de poder-ho dur a terme, perquè és realment important donar aquesta seguretat, sobretot a la dona.
0: La presentació de la campanya ha coincidit amb la posada en funcionament de la nova parada de taxis de l'avinguda Just Marlès, al costat de l'estació d'autobusos de Lloret de Mar. I a Blanes, l'Ajuntament ha obert el termini perquè la ciutadania pugui formar part del jurat popular del 54è concurs de focs d'artifici de la Costa Brava. Els focs de Blanes ho avançava aquí al matí 360 el passat dimarts l'alcalde Jordi Hernández. Les persones interessades es poden inscriure fins al 3 de juliol a les 3 de la tarda. Els membres del jurat popular participaran juntament amb la comissió tècnica en la valoració dels espectacles pirotècnics que competiran del 23 al 27 de juliol. El concurs d'enguany reunirà 5 empreses pirotècniques, dues d'internacionals procedents de Portugal i de la Xina i tres de l'Estat, entre les quals destaca la pirotècnia valenciana, guanyadora de les últimes 5 edicions consecutives. 8:17 minuts del matí, tenim altres qüestions per explicar-vos avui. Lloret de Mar posa en marxa aquest dimarts la regulació de l'aparcament d'estiu amb l'entrada en funcionament de les zones blaves de Fanals, Boadella, Canyelles i Can Lloranes, així com de les zones verdes de la Caicuta i Marfull. La principal novetat és l'ampliació de l'aparcament de Can Lloranes fins a les 160 places gràcies als fons Next Generation. A més, a partir de l'1 de juliol també s'habilitarà una nova zona verda exclusiva per a residents al barri del Puig Ventós. Els veïns empadronats que paguen l'impost de circulació a Lloret continuaran disposant d'una bonificació del 75% en les tarifes d'estacionament. Des del 15 de juny també funciona l'aparcament gratuït de l'Avinguda de les Alegries, connectat amb la terminal d'autobusos mitjançant un servei de bus gratuït. I Vidreres torna a omplir o tornarà a omplir les nits dels divendres de juliol de música amb la segona edició de l'Enclau d'Estiu Fest. El festival oferirà 5 concerts gratuïts a la plaça 1 d'octubre amb una programació variada que inclourà reggae, jazz, gospel, pop i rock. El cicle arrencarà el 3 de juliol i s'allargarà fins al 31 de juliol amb actuacions de diferents formacions i artistes. A més de la música en directe, l'espai comptarà amb servei de bar amb tapes i entrepans. L'Ajuntament de Vidreres impulsa aquesta proposta amb l'objectiu de consolidar les nits d'estiu com un espai de trobada, cultura i lleure per tots els públics. Informació d'àmbit general. Les autoritats de Veneçuela mantenen les tasques de rescat després dels dos forts terratrèmols que han sacsejat el país i que han provocat centenars de víctimes entre morts, ferits i desapareguts. Els sismes han causat importants danys en edificis, hospitals i altres infraestructures. El Ministeri d'Afers Exteriors espanyol ha confirmat aquesta passada nit la mort de dos ciutadans espanyols i treballa per localitzar altres persones dels quals encara no se'n tenen notícies. Paral·lelament, entitats de la comunitat veneçolana a Catalunya han començat a organitzar una campanya de recollida de material humanitari per enviar ajuda a les zones més afectades. I el Departament d'Educació ha modificat les bases d'accés a la borsa de docents interins i permetrà incorporar-s'hi sense disposar inicialment del nivell C2 de català. A partir d'ara, aquest certificat deixa de puntuar com a mèrit i passa a ser únicament un requisit que es podrà acreditar més endavant. Els aspirants hauran d'assumir el compromís d'obtenir el C2 abans que acabi el pròxim curs escolar. Segons el Departament, la mesura respon a la necessitat de garantir la cobertura de substitucions i vacants, ja que exigir el nivell de manera immediata podria dificultar la incorporació de nous docents al sistema educatiu. I acabarem amb la previsió del temps per aquest divendres. previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, que indica que avui tindrem un dia assolellat, tret d'algunes bandes de núvols alts i prims que aniran desapareixent amb el pas de les hores. Les temperatures màximes altes se situaran avui entre els 31 graus a la costa i els 36 a l'interior. Teniu més notícies a marina360.cat, també cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i els nostres canals de Telegram i de WhatsApp. Vull dir gairebé 11 minuts, moment ara de fer un cop d'ull a la mobilitat al territori.

I a banda de la circulació intensa, com cada dia, a la carretera de Blanes a Tordera i també en diversos punts de la Nacional 2, a l'Alt Maresme, tenim alguns punts també conflictius avui en vies ràpides. Per exemple, la 2 a Riudellots de la Selva presenta circulació intensa durant un quilòmetre i mig en sentit Girona perquè hi ha un vehicle al voral. Per tant, precaució a l'alçada de Riudellots de la Selva, a la 2 en direcció Girona. També a la C60, la via que connecta el Maresme amb el Vallès, tenim un quilòmetre de circulació amb retencions a l'alçada de la Roca del Vallès. I com cada dia, doncs, els accessos a l'àrea metropolitana de Barcelona són complicats, amb circulació intensa i amb retencions, amb vies com les rondes a Barcelona o el nus de la Trinitat. Pel que fa a Rodalies, Rodalies de Catalunya està informant de la circulació amb demores de 20 minuts de mitjana a la línia R1 per una incidència que hi ha hagut a la infraestructura entre Barcelona Sants i l'Hospitalet de Llobregat. A més, recorden també que el servei de la RGU es presta de manera parcial entre Massanet-Massanes i Portbou i entre Massanet-Massanes i Portbou es presta de manera total i entre Massanet i l'Hospitalet amb els convois de la línia R1. 8 i 12 minuts del matí, són divendres 26 de juny del 2026, a les acaballes del mes de juny, ja també finalitzant la setmana. Ens quedem tot seguit amb aquest tema de Benny. És un tema que coneixem, una cançó que coneixem fa uns anys, Super Lonely. Super Lonely.

Doncs ben bé, que fa 10 anys d'aquest tema, Kangs amb el seu Disguel. Sembla que no hagi passat tant de temps, oi? 8 del matí, 23 minuts. Anem ara a fer un cop d'ull a l'agenda d'activitats per als propers dies i destaquem a Blanes aquest cap de setmana d'actes, el Dia de l'Orgull. Demà, de fet, avui divendres, a partir de les 12 del migdia, hi ha l'acte institucional a la plaça Espanya i després aquesta tarda el pregó i també un tardeo. El diumenge segueixen els actes amb diferents tallers i tertúlies d'11 del matí a 1 del migdia i de 5 de la tarda a 7 del vespre. A Lloret també celebren aquest cap de setmana el Pride Costa Brava durant 3 dies, des d'avui fins al diumenge 28 de juny, i encara tenim temps fins al dia 30 de visitar l'exposició als 75 anys del Casal de l'Obrera. Està ubicada a la masia de Can Saragossa. A Malgrat de Mar, demà dissabte, Fira Marinera a l'Avinguda Bon Pastor, de 10 del matí a 10 del vespre. I el dissabte, demà dissabte, a les 7 de la tarda, a la sala d'actes de la Barretina Vermella, l'associació Malgrat acull i ha programat un concert solidari amb Cuba. A Tossa, encara també som a temps, fins al diumenge, de gaudir de les jornades gastronòmiques Mil i una manera de fer els fideus, una campanya on hi participen 16 restaurants del municipi, i també aquest cap de setmana hi ha el Festival de Rumba amb concerts de Búhos, Alfred García o Los Manolos. Es fan a la platja Gran i al passeig mossèn Cinto Verdaguer. A Calella, fins al 3 de juliol, tenim el Calella Folk Festival a la plaça de l'Ajuntament i també a la plaça de l'Església, i avui, dia 26, comença el Nits d'Estiu de Calella, el NEC, amb el concert de Coco Jeans and the Tonics. També destaquem, per acabar, un parell d'activitats, una a Pineda de Mar el dia 28 de juny, el diumenge, concert de fill de gospel a l'Auditori a les 7 del vespre, és el concert del 12è aniversari, i a Palafolls, també, des d'avui i fins al diumenge, fem Palafolls. El festival combina música en directe, restauració al carrer i ofertes comercials especials. Cap de setmana, doncs, d'intensa activitat al territori, a totes les poblacions, alguna activitat per poder gaudir de l'estiu. 8 i 25 minuts al matí, arriben els Depeche Mode.

0: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar, especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem.
1: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva correduria d'assegurances de salut.
2: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir: encara no has passat l'ITB?
3: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
2: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
3: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
4: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
2: Fes la inspecció a controlautoitb.
3: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
5: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.

Doncs això, el missatge al ICLA. Bon dia, vida, Gertrudis. Un tema que estem recordant de fa un temps, però que ens agrada doncs, compartir amb tots vosaltres aquesta hora del matí. 8 del matí, 37 minuts, canviem terç i ens quedem ara amb una proposta de fa una mica menys, un parell d'anys, d'Ariana Grande, amb la versió que va fer a Maria Carey d'aquest Yes and...

0: 5 minuts i arribem a 3 quarts de 9 del matí. Moment ara de fer un cop d'ull a les portades dels rotatius, dels diaris d'aquest divendres 26 de juny amb l'Isabel González. Isabel, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal? Com estem? Molt bon divendres. Darrera visita, doncs, que fem al quios per tal de conèixer quins són els titulars destacats del dia d'avui. Comencem la nostra ronda, fer un cop d'ull amb la portada del diari de Girona, on hi podem llegir titulars com que Girona és la tercera província amb més radars d'Espanya. Les comarques gironines expliquen han incorporat 16 aparells en el darrer any. I també en portada, malestar pels botellots al Parc Jordi Vilamitjana. Fem un cop d'ull a la portada del Punt Avui. El tema del dia diu animat i amb ànima. El cinema d'animació català multiplica per 4 la producció de llargmetratges després de molts anys de dificultats. També en portada entrevista avui a Joan Mateu i Bagaria, artista, qui diu l'art és assumir reptes, navegar la incertesa i experimentar. Passem a la portada de La Vanguardia, un titular que de fet surt a totes les portades i també ho esmentàvem ara en l'apartat de notícies. Diuen un doble terratrèmol deixa un rastre de mort i devastació a Veneçuela. Els equips de rescat temen que el balanç de víctimes superi amb escreix la xifra oficial. I també en portada, PP, Vox i Junts demanen la dimissió de Sánchez o una qüestió de confiança. Al periòdico, altres titulars com Bellvitge lidera un estudi de 390 malalties rares. El centre ha posat en marxa un sistema pioner d'investigació, diuen. I a més, l'estació de Sants tancarà al setembre l'accés principal durant 2 anys. Acabem i ho fem a la portada del diari Ara, on hi podem llegir titulars com que 142.000 els pisos que falten a Catalunya. Les llars dediquen un terç dels ingressos a l'habitatge, expliquen. I a més, precinten 2 clíniques dentals fraudulentes, operaven sense títol i amb estris rovellats. Aquests, doncs, són els principals titulars que trobem en les diferents portades dels rotatius d'avui divendres 26 de juny.
0: Bon cap de setmana.
1: Que vagi bé, bon cap de setmana i fins dilluns.
0: Ens acostem a 3 quarts de 9 del matí d'aquest divendres.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollit. Comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
3: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
2: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
3: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
2: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.es.
3: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
2: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
4: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: Aquest juny vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir en família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
5: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Sopa de Cabra i Sidoni, amb aquest Hyde Park que coneixem ara fa, doncs, un any i mig, aproximadament. Sense avisar. 5 minuts escassos i arribem a les 9 en punt del matí. Actualitzem informació de mobilitat i de seguida també anem amb les notícies. Pel que fa a la mobilitat en vehicle privat, hem de destacar, a banda de la circulació intensa, com cada dia en alguns punts, a la carretera de Blanes a Tordera i també de la Nacional 2, al seu pas per alguns municipis de l'Alt Maresme, en vies ràpides tenim a l'A2 circulació encara intensa a l'alçada de Riudellots a la Selva durant 1,5 km en sentit Girona per un vehicle que hi ha al voral. Per tant, precaució a l'hora de circular per aquest punt. També circulació com cada dia complicada, un dia laborable, els accessos a l'àrea metropolitana de Barcelona des de la Selva i el Maresme en vies com les Rondes de Barcelona o el Nus de la Trinitat. A Rodalies, Rodalies de Catalunya està informant de demores de 25 minuts de mitjana en la línia R1 per una incidència a la infraestructura que s'ha detectat entre Barcelona Sants i l'Hospitalet de Llobregat a primera hora d'aquest matí. I arribarem a les 9 fins l'hora en punt amb el resum de l'actualitat de les darreres hores. L'Ajuntament de Lloret de Mar i els taxistes de Lloret han impulsat la campanya Taxi Segur, un protocol perquè els taxistes esperin que les dones hagin entrat al seu domicili o allotjament abans de marxar. Els vehicles portaran un adhesiu amb el missatge quan arribis a destinació m'espero que entris, una iniciativa que vol reduir la sensació d'inseguretat en els trajectes nocturns i que també s'adreça a les turistes que visiten el municipi. Escoltem la regidora d'Igualtat, Míriam Rodríguez, que explica com va sorgir aquesta iniciativa.
1: Bé, des de la regidoria d'Igualtat vam veure que hi ha una problemàtica, sobretot a la nit, que la dona doncs, se sent més insegura, no?, a l'hora de tornar a casa, no?, jo com a dona, que és el moment que te sents més vulnerable, sobretot quan arribes i no hi ha ningú pel carrer. Llavors vam proposar-ho al gremi de taxistes, ells ja ens van dir que ho solien fer si les dones ho demanaven, i van firmar aquest conveni, van estar super agraïts, super contents i amb moltes ganes i molt engrescats de poder-ho dur a terme, perquè és realment important donar aquesta seguretat, sobretot a les dones.
0: La presentació de la campanya ha coincidit amb la posada en funcionament de la nova parada de taxis de l'Avinguda Just Marlès al costat de l'estació d'autobusos. I l'Ajuntament de Blanes ha obert el termini perquè la ciutadania pugui formar part del jurat popular del 54.

0: 9. Tornem a Lloret i expliquem que el municipi posa en marxa aquest proper dimarts la regulació de l'aparcament d'estiu amb l'entrada en funcionament de les zones blaves de Fenals, Boadella, Canyelles i Can Llobranes, així com les zones verdes de la Caicuta i Marfull. La principal novetat és l'ampliació de l'aparcament de Can Llobranes fins a les 160 places gràcies als fons Next Generation. A més, a partir de l'1 de juliol també s'habilitarà una zona verda exclusiva per a residents al barri de Puigventós. I Vidreres tornarà a omplir les nits dels divendres de juliol de música amb la segona edició de l'Enclau d'Estiu Fest. El festival oferirà 5 concerts gratuïts a la plaça 1 d'octubre amb una programació variada que inclourà reggae, jazz, gospel, pop i rock. El cicle arrencarà el 3 de juliol i s'allargarà fins al dia 31 amb actuacions de diferents formacions i artistes. L'Ajuntament impulsa aquesta proposta amb l'objectiu de consolidar les nits d'estiu com un espai de trobada, cultura i lleure per tots els públics. Ràpidament, informació d'àmbit general. Les autoritats de Veneçuela mantenen les tasques de rescat després dels dos forts terratrèmols que han sacsejat el país i que han provocat centenars de víctimes entre morts, ferits i desapareguts. Els sismes han causat importants danys en edificis, hospitals i altres infraestructures. El Ministeri d'Afers Exteriors espanyol ha confirmat aquesta nit la mort de dos ciutadans espanyols i treballa per localitzar altres persones dels quals encara no se'n tenen notícies. Paral·lelament, entitats de la comunitat veneçolana a Catalunya han començat a organitzar una campanya de recollida de material humanitari i per enviar ajuda a les zones més afectades. I acabarem amb la previsió del temps per avui divendres. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui és dia assolellat, tret d'algunes bandes de núvols alts i prims que aniran desapareixent al llarg de les hores. Temperatures màximes que continuen per la banda alta dels termòmetres amb valors entre 31 i 36 graus a les hores centrals del dia. Més notícies a marina360.cat, també cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i els nostres canals de Telegram i també de WhatsApp.
1: Avança't a l'estiu amb Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 9.

0: darrer dia, avui sí que és divendres, i no sé si us sembla o no us sembla. Jo continuo una mica...
1: Sí que us sembla, sí.
0: Sí que us sembla, sí?
1: Home, i tant, clar que us sembla.
0: No sé, estic molt descol·locat amb aquest festival entre mig.
1: Ahir era un dia una miqueta estrany, sí que és veritat, perquè no ens reubicàvem encara, i això de dir dijous de vegades costava, però avui sí, avui és divendres.
0: Avui fa olor a divendres.
1: Avui fa olor a divendres i fa de tot a divendres. Escolta, avui, a més, em fa especialment il·lusió una coseta, així que busquem una cançó de la Judit Nederman que es diu Vinc d'un poble, perquè em sento clarament identificada amb aquesta cançó i perquè, a més, és una de les caps de cartell d'un festival que comença avui mateix i és el festival que té l'escenari més bonic de l'univers, que és el Far de Calella. Avui comencen les nits d'estiu, avui comença el NEC. Per qui no ho sàpiga, tenim un cartell que ens acompanya durant tot el mes de juliol, tot el mes d'agost. És un festival viu, potent, que a més celebra aniversari. Crec que celebra el seu desè aniversari en guany.
0: Més? 15, diria, eh?
1: Sí? 15?
0: Sí.
1: Ara ho busquem, ara ho confirmarem. Però bé, que celebra aniversari, que ja està molt i molt consolidat, que a més, doncs ara té més d'un escenari, però l'escenari, un dels escenaris principals, potser dels més emblemàtics i més bonics, insisteixo, és aquest escenari del Far de Calella, que il·lumina el mar amb aquesta música que està abocada a un mirador meravellós, preciós, i amb protagonistes i caps de cartell com la que estem escoltant, com la Judit Nederman, enguany Pastora, Blaumut, Sau, Kiko Veneno, Andrea Motis, nits d'estiu meravelloses, que s'estrenen avui amb Coco Gin and the Tonics i que això s'allarga durant tot el...
0: Tot el...

0: Els meus, tots els mesos de juliol i agost, reviseu el cartell perquè hi ha coses realment interessants.
1: 15 aniversari.
0: 15 aniversari. Moltes felicitats, sí. NEC.

0: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
2: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa Holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't. Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: cap de setmana parlem d'estrenes. Estrenada al Festival de Màlaga, arriba als cinemes la coproducció catalana Viatge al País dels Blancs, de Dani Sancho. Ousmar Umar reviu la seva pròpia experiència migratòria a través d'una cinta que relata el seu periple per arribar a Barcelona des de Ghana, però també tot el racisme social i institucional, un cop a territori europeu, havent de viure al carrer. L'actor assegurava que a l'Ousmar de fa 20 anys li diria que complís el seu somni. Ara bé, admetia que no tornaria a fer aquest viatge perquè el preu que va pagar va ser massa alt. L'actriu Emma Vilarsau és l'altra gran protagonista de la pel·lícula en el paper de mare adoptiva. Aquesta setmana s'estrena també el film de terror Obsession, una de les pel·lícules més esperades de l'any, premiada al Festival de Cinema de Sitges. Com dèiem, una de les grans sorpreses de la temporada, on es va alçar amb el Premi Especial del Jurat i el Premi del Públic. Vigila amb el que desitges, aquest és el tema principal de la pel·lícula.
1: ¿Has tonteado alguna vez con Nicky? Si es tan importante para ti, y sé que lo es, dile, Nicky, creo que deberíamos ir a tomar algo juntos. Nicky, espera, iba a preguntarte...
2: ¿Qué?
1: Déjalo, se me ha olvidado. Sauce del deseo. Solo tienes un deseo. Deseo que Nicky me quiera más que a nadie en el mundo.
0: Un amor que es transforma en una obsessió desesperada. I més quan es desperten forces ocultes. Parlem de Obsession. Si et van els superherois, o en aquest cas les superheroïnes, una nova pel·lícula que forma part de l'univers de Superman, amb una història protagonitzada per Kara, la seva cosina. S'estrena Supergirl. Després del seu pas pel BCN Film Fest, arriba als cinemes La Mujer Sin Nombre, una pel·lícula de Haifa Al-Mansur, coneguda per ser la directora de, entre d'altres, La Bicicleta Verde, en el que una investigadora novella apassionada pels true crimes es veurà involucrada obsessivament en l'investigació del crim d'un adolescent. Una pel·lícula espanyola, Morir no siempre sale bien. I atenció, perquè després de 25 anys, la banda liderada per Johnny Knoxville torna a la càrrega amb aquesta nova entrega marcada amb l'humor extrem, el risc físic habitual, que pateixen en pròpies carns els membres de Jackass. Lo mejor para el final.
3: Advertencia, las escenas peligrosas de esta película han sido realizadas por profesionales.
4: Hola, soy Wiman.
5: Hola, soy Van Markera.
6: Soy Preston Lacey.
7: Soy Chris Pontius.
8: Hola, soy Johnny Knoxville. ¡Bienvenidos a Jackass!
9: Bienvenidos al primer día de nuestra última película.
0: Nous reptes que porten la colla a jugar amb els límits del dolor o la incomoditat a través de situacions deliberadament absurdes i provocadores. I dues produccions interessants, per una banda, Nino. Pauline Loquez dirigeix aquest premiat film, protagonitzat per en Theodore, que es prepara per afrontar una prova decisiva que marcarà un abans i un després a la seva vida. La darrera ens situarà a París de l'any 1792.
10: Todo rey está condenado por naturaleza. No se puede reinar inocentemente.
11: ¡Viva la revolución!
12: Ya no eres el rey de Francia. Eres un simple ciudadano. Luis Capeto.
13: Una nueva generación de hombres está a punto de ocupar vuestro lugar y para ello necesita cometer un acto violento.
0: Un temps convuls perquè la revolució del poble francès ha triomfat i el rei Lluís XVI, juntament amb la seva esposa Maria Antonieta, són detinguts i empresonats en un castell de París. Aquests seran els últims dies dels dos monarques abans de la seva execució a la guillotina. Los últimos días de Maria Antonieta. I aquesta setmana les plataformes de Capture torna a Movistar Plus amb una tercera temporada. El thriller ratalera Deepfake, que reflexiona sobre la manipulació de la realitat al món digital. HBO Max estrena Vida, Larry David i Búsqueda de la Felicitat, una producció que compta amb un seguit d'escenes de comèdia en les quals el seu creador fa servir el seu humor àcid i neuròtic per reimaginar els moments més icònics de la història dels Estats Units. Arriba també la segona temporada de Campamento Snoopy. Ho fa Apple TV. I a Prime Video s'estrena Driver's Ed, un film de Bobby Farelli, la comèdia preestrenada al Festival de Toronto 2025, que veuràs a Prime Video. Una altra pel·lícula, en aquest cas a Netflix, estrena El manuscrito de Dante, amb un repartiment que compta amb Oscar Isaac, Gal Gadot i Gerard Butler. I atenció a aquesta comèdia universitària firmada per Lorena Iglesias, a Filmin Millennial Mal, on una bibliotecària en atur torna a la universitat i es veurà atrapada en els codis. Festes, estilismes, por de fer el ridícul... Acabarem a Disney Plus, on podrem veure la darrera temporada, la temporada final de The Bear, on seguirem i descobrirem les noves i darreres aventures del gran xef Carmi.
2: O al final todo acaba bien.
4: ¡No, para! ¡No, absórbame!
5: O no.
0: A Disney arriba també Avatar, Foc i Cendra. Tenim, com sempre, molta varietat aquesta setmana. Molt per descobrir i gaudir.
6: Matí 360.

0: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
1: Doncs m'he comprat un Habito de Mercedes-Benz amb tecnologia avançada.
2: Ah, sí? I què més?
1: I gran volum de càrrega, portes corredisses, càmera d'aparcament de 360 graus i acord de servei Service Care.
2: Doncs sí que n'hi havia més.
1: Amb Mercedes-Benz, la teva Habito només és l'inici.
3: Vine a Garatge Plana de Vilamalla, Fornells de la Selva o Blanes o truca al 673 137 137.
4: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
0: Torna al Festival d'Estiu de Referència. Torna la Carena Summer. Cada diumenge d'estiu als Jardins del Carbó Negre, els millors concerts en grups com Hotel Cochambre, Los 80 Principales, Dream Team Megamix i els millors tributs del país. Tindràs food trucks i el millor ambient de la Costa Brava. Més informació i entrades al web gotamlloret.com.
5: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem.

0: Va, que avui hem començat, la veritat és que molt forts, perquè hem parlat del NEC de Calella i ara tornem a marxar de festivals. Marxem de concerts, va. I en aquesta ocasió anem a una finca vinícola que es diu Can Reón, és a Tiana, i que acollirà demà 27 de juny la quarta edició del Can Reón Festival, una proposta cultural i molt atractiva que combina música, arts visuals i experiències. A més, té un lema que enganxa: vine per la música, queda't per allò inesperat. Sona bé, oi? El festival reunirà artistes consolidats, propostes emergents, una programació que aposta per la innovació i els formats de proximitat. Noms destacats del cartell, doncs mira, la cantant portuguesa Lina i el pianista Marco Mezquida, que actuaran conjuntament, així com Ana Lua Cayano, Matthew Herbert, Ramon Mocogil i el projecte experimental COU, Centre d'Observació de l'Univers. Com podríem definir aquest festival? Doncs com un espai multidisciplinari on la música dialoga amb les arts visuals, amb el paisatge mediterrani, amb la gastronomia. A banda dels concerts, el públic podrà gaudir de diverses propostes artístiques repartides pels diferents espais d'aquesta finca, de la finca Can Reón. El festival també oferirà la possibilitat de degustar els vins elaborats a la mateixa finca recuperada en els darrers anys pels seus impulsors, Reni i León Remakers. Però aquí no acaba tot, perquè paral·lelament el projecte Can Reón continua evolucionant i ho fa, doncs, amb la futura rehabilitació d'aquesta masia per convertir-la en un espai que integrarà allotjament, restauració i un celler. Com dèiem, un projecte en curs. El Can Reón Festival, l'has de conèixer, se celebra demà, dissabte 27 de juny, a partir de les 6 de la tarda al nucli de la Cria de Tiana. Les entrades al web del festival i a Ticketmaster.
1: Doncs una proposta més per aquest estiu, per aquest estiu del 2026. El Maresme i la Selva, com sempre...
0: Molt actius,
1: oferint,
0: eh? Està que crema,
1: moltes
0: ja.
1: Moltes propostes. Sí, ho deies abans.
0: El Maresme està que crema.
1: Mira, això podria ser tot una cançó.
0: Sí, i tant.
1: No sé quina cor em sona ara mateix.
0: Ja la nit està que crema.
1: Això. Doctor Prats, no?
0: Sí, no. Ara no recordo bé, però sí, el Maresme i la Selva, doncs està que crema. I que crema perquè hi ha un munt d'això, d'activitats, de concerts, de festes majors que engeguen tot just ara. A partir ja de la nit de Sant Joan, la veritat és que,
1: Sí, abans a l'agenda ho deia, una agenda d'activitats per aquest cap de setmana, entre unes activitats i altres, de les més petites fins a les més, potser que atrauen més públic, però clar, m'he estat 3 minuts fent agenda.
0: No, pares, és perquè la gent triï.
1: Vinga. Molt bé. De seguida anem amb el DeLorean, però d'aquí uns minutets. Vinga.

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
1: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
2: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
1: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
2: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
3: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
1: Fes la inspecció controlautoitv.
2: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Després dels mesos de rutina és moment de fer un parèntesi. El teu gust. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, torneigs esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa estiu. Tordera és festiu.
5: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
6: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 28 de juny. Llom de porc, mitja canya, 7,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Xurís casolà, 6,75 euros al quilo. Rodó cuixa de vedella, 16,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Llorenç, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.

0: Pugem al DeLorean.
1: Va, afegim-nos a posar les claus al contacte del nostre DeLorean, perquè la veritat és que queden pocs dies, eh? Només una setmaneta per marxar de viatge abans de que marxi de vacances d'estiu.
2: Queden 6 DeLoreans amb el d'avui.
1: Amb el d'avui, 6.
2: Sí.
1: Exacte. Una setmana exacta després d'aquesta. Aquesta ja l'hem començat, ja no... Si volem, no podem comptar-les.
2: Això ja està,
1: ja està enllestit. Per tant, DeLorean, tranquil, només et queden 5 dies per marxar de vacances. De moment, nosaltres estem disposats a viatjar un dia més per la història de tot l'univers musical del que disposem. A veure a on ens aturen aquest 26 de juny, que és el que toca avui. Doncs mira, per començar, som tal dia com avui de l'any 1972 i som als Estudis Olímpic, localitzats a Londres. En aquestes sessions de gravació, David Bowie va gravar John, I'm Only Dancing, amb la col·laboració de Mick Ronson a la guitarra principal i Lou Reed a la guitarra rítmica. Aquesta cançó es va convertir immediatament en un èxit a les llistes britàniques, però no es va publicar als Estats Units, ja que la discogràfica RCA Records la va considerar massa atrevida. Que estrany, que topi els Estats Units amb una onada, sí, no? Així de controvèrsia i aquestes coses, per ser massa atrevida. Era l'any 1972 i en aquell any, en aquelles èpoques, no hi havia coses atrevides, que era el moment aquell de la eclosió, de la llibertat, en fi. Estats Units, que sempre marquen la diferència.
2: Sí, les seves contradiccions.
1: Va, escolta aquesta noia. Mira, aquesta és americana.
2: Sí.
1: La segona aturada d'avui ens situa quasi 30 anys després. És l'any 2000. La població, Kenwood, a Louisiana. Déu-n'hi-do. Ciutat natal de Britney Spears. Ei, si algú de Louisiana ens està escoltant, ara que no se senti agredit, eh? Només que, a veure, tradicionalment, Louisiana és un lloc possiblement on sonaria, on no sonaria aquesta cançó John, I'm Only Dancing, de David Bowie.
2: L'Amèrica profunda, eh?
1: Ahà. Val. Perquè era notícia en aquesta ocasió, doncs, aquesta població, Kenwood, Louisiana, doncs, perquè va anunciar que un nou museu s'inauguraria l'any 2001 dedicat a la figura i la carrera musical de la princesa del pop, Britney Spears, on es mostraria, doncs, de tot. Correu de fans, discos de platí, articles genuïns donats per la cantant, fotos de la vida personal de Britney mentre, doncs, creixia aquesta bonica població de Kenwood, una rèplica del seu dormitori, de la seva adolescència, una rèplica de l'escenari, aquelles icòniques ales del Femme Fatale Tour 2011, en qui podies fer, doncs, una foto per només $3. En fi, és un museu dedicat a això, a la figura, doncs, d'aquesta superestrella del pop que va néixer precisament a Kenwood, a Louisiana. Ja està bé que es mereixi, doncs, a la seva població d'origen, doncs, un museu. Però, escolta, escolta això.
2: Això.
1: Sí, perquè aquesta és la nostra darrera aturada. Avui acabem l'any 93. Per 3 setmanes consecutives, aquest tema de Gabriel va arribar al número 1 dels llistes britàniques, aquest Dream, un tema preciós, aquest Dreams, un senzill que va situar-se, doncs, en aquesta posició, el número 1, durant 2 setmanes. Va suposar l'ingrés fins al moment més alt per un artista de voltant simultàniament a la llista d'àlbums. I si ell era el número 2, qui era el número 1? Doncs mira, durant aquesta temporada, dies com avui, per de l'any 1993, si en el 2 estava aquest Dreams de Gabriel, en el número 1, i durant 3 setmanes seguides, amb un tema anomenat Emergency on Planet Earth, un home, bé, una banda anomenada Jamiroquai. Però avui, Dreams de Gabriel, sonant al nostre DeLorean prevacacional per marxar, doncs, de casa.

0: 360 a Ràdio Marina i marina360.cat.
1: Doncs va, comencem, però comencem amb l'enquesta de la setmana resolta ja i donada i vista per sentència.
2: Sí, i sense gaires variacions, és el que comentàvem fa un momentet, perquè si fa no fa potser ha canviat algun punt, ha variat, però està pràcticament igual. Per tant, això vol dir que Damiano David es queda amb la tercera posició amb aquest Next Summer, un tema preciós que parla des de la nostàlgia i d'un amor d'estiu. 13% dels nostres vots. Aquesta vegada, Damiano, ja sabem que t'has emportat el gat a l'aigua amb aquest nou i primer àlbum en solitari, però aquesta setmana no ha pogut ser.
1: No.
2: En segona posició parla de l'estiu des d'una altra perspectiva, que Calvin Harris, és un dels seus clàssics, s'ha quedat en segona posició, com dèiem, amb el 26% dels vostres vots. Un clàssic, de la música dance, de la música electrònica. Ei, que en el número 1 ja sabem qui s'ha quedat,
1: Escoltem el Calvin, un momentet, no? Moda estiu.
2: Ai, no sé, on que sempre anem tan apurats. Avui no sobra temps.
1: Tenim 20 segons.
2: Vinga, va, vinga.

0: totes
1: ara tallarem quan la cosa, estiu, eh? Ara tallarem quan la cosa s'anima, eh?
0: Sí,
1: és el que passa.
0: És el que té la ràdio, aquí farem.
1: Doncs sí, és el que té la ràdio. Mira, mira, mira.
0: Ara,
1: com
0: va, deixem-ho.
1: La veritat, aquest summer va ser... Jo crec que la cançó, no ja que el va donar a conèixer, perquè ell era molt conegut, no? però sí a nivell global. Jo crec que li va donar la globalitat, l'èxit a nivell mundial.
0: Correcte.
1: Aquest summer, Calvin Harris. Va, ara sí que marxem amb els dies de verano, el nostre clàssic favorit de Maral, una cançó preciosa, també nostàlgica, eh? Ei, sí. Que tot l'estiu no és festa, eh? Que també hi ha aquells amors que comencen i s'acaben i et deixen aquest, aquestes... Mira, això, lletres així.
0: Clar, és que competir amb això era molt difícil, eh?
1: Era complicat.
0: Per molt Calvin Harris i molt Damiano.
1: Aquesta lletra és molt rodona. Vinga, va, bon cap de setmana, no ens la carreguem.
0: Que vagi bé,
1: bona
0: setmana.
1: Adéu.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 10.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: L'Ajuntament de Lloret de Mar i el Gremi de Taxistes han impulsat la campanya Taxi Segur, un protocol perquè els taxistes esperin que les dones hagin entrat al seu domicili o allotjament abans de marxar. Els vehicles portaran un adhesiu amb el missatge quan arribis a destinació, m'espero que entris, una iniciativa que vol reduir la sensació d'inseguretat en els trajectes nocturns i que també s'adreça als turistes que visiten el municipi. La presentació de la campanya ha coincidit amb la posada en funcionament de la nova parada de taxis de l'Avinguda Jus Marlès al costat de l'estació d'autobusos. I l'Ajuntament de Blanes ha obert el termini perquè la ciutadania pugui formar part del jurat popular del 54è concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. Les persones interessades es poden inscriure fins al 3 de juliol. Els membres del jurat popular participaran juntament amb la comissió tècnica a la valoració dels espectacles pirotècnics que competeixen entre el 23 i el 27 de juliol. El concurs d'enguany reuneix 5 empreses pirotècniques, 2 d'internacionals procedents de Portugal i de la Xina i 3 de l'Estat, entre les quals destaca la pirotècnia valenciana, guanyadora de les últimes 5 edicions. I en clau general, les autoritats de Veneçuela mantenen les tasques de rescat després dels 2 forts terratrèmols que han sacsejat el país i que han provocat centenars de víctimes entre morts, ferits i desapareguts. Els sismes han causat importants danys en edificis, hospitals i altres infraestructures. El Ministeri d'Afers Exteriors espanyol ha confirmat aquesta nit la mort de 2 ciutadans espanyols i treballa per localitzar altres persones, dels quals encara no s'entenen notícies. Paral·lelament, entitats de la comunitat veneçolana a Catalunya han començat a organitzar una campanya de recollida de material humanitari per enviar ajuda a les zones més afectades. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, divendres assolellat, tret d'algunes bandes de núvols alts i prims que aniran desapareixent al llarg de les hores. Les temperatures màximes se situen entre els 31 i els 36 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.
4: Fórmula 360. 360. Amb Montse Rico.

0: web.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: pizza del pomodoro.
1: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
2: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
0: A Lloret Pizzeria
2: i Pomodoro.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
6: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
7: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
8: Fórmula 360 amb Montse Rico.
9: Deu del matí, 15 minuts. Aquí estem amb la música que ens recorda que l'estiu ja és aquí. Celtas Cortos.

0: No sé si ens imaginem un conte que no sigui amb la veu del Carlos Cifuentes. Es troba en plena forma, es troben en plena gira i tenen un directe espectacular. Els vaig veure l'any passat i de veritat és un d'aquells concerts que recomano. Si tu vols passar bé, fes tas cortos. Això ve d'un àlbum homònim que es deia així, Cuéntame un cuento. És un dels seus clàssics que sempre els acompanya en tots els seus concerts. Celtas Cortos, aquí a Ràdio Marina, i només per tu.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
2: Digue'm.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús. També per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
3: Encara no te n'has assabentat? Amb Inma Gallery estem de happy aniversari i 1.000 euros de premi poden ser teus. Sí, sí, ho has escoltat bé. 1.000 euros. Aquest mes, si compres amb Inma, t'emportes 1.000 euros de regal. Recorda, només fins a final de mes. Inma Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a inma.net.
4: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere de Ocine.
5: Inma, el teu espai.
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: I no sabem si ho van aconseguir o no. El que sí van aconseguir és fer-se un nom. Era la versió més canalla de Dani Martín al capdavant de El Canto del Loco.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: Són les 10:34, quasi 35 ja d'aquest divendres, 26 de juny.
2: Spin you around in the chandeliers. It'll be here like tears for fears you love. No, I can't get enough.

0: Un d'aquells somnis febrils que sona, doncs sona així, així de bé, a les mil meravelles. Aquest és Fever Dream. Fa un parell de mesos ens presentava el que seria una d'aquestes cançons d'estiu, Alex Warren. Amb el darrer d'Alex Warren arribant a 3:15 del matí de divendres.
1: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
2: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
0: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres. La Masia Tordera.
3: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: Fa 16 anys que ens va deixar. Moria un dia com el d'ahir, un 25 de juny.

0: Quan alguns pensaven que cediria la seva corona, la corona del rei del pop, llavors surt el biòpic que estimula una altra vegada aquestes generacions que no coneixien prou la figura i la transcendència de Michael Jackson. Per tant, torna a ser el rei del pop. Molt merescudament, aquest Michael Jackson incombustible. Amb la música de l'home que va redefinir el pop. Ens acostem perillosament ja a les 11 en punt del matí. Ja saps com sempre, a les 11 en punt arriba aquí. A Ràdio Marina, tota la informació de proximitat.
1: Fórmula 360 amb Montse Rico.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
0: Són les 11.
2: Sempre al teu costat.
0: Ràdio Marina. Serveis informatius.
3: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
4: Lloret de Mar ha posat en marxa la regulació de l'aparcament d'estiu amb l'entrada en funcionament de les zones blaves de Fanals, Boadella, Canyelles i Can Lloranes. La principal novetat és l'ampliació de l'aparcament d'aquest darrer Can Lloranes fins a les 160 places gràcies als fons Next Generation. A més, a partir de l'1 de juliol també s'habilitarà una nova zona verda exclusiva per a residents del barri de Puigventós. Els veïns empadronats que paguen l'impost de circulació a Lloret continuaran disposant d'una bonificació del 75% de les tarifes d'estacionament. Des del 15 de juny també funciona l'aparcament gratuït de l'Avinguda de les Alegries, connectat amb la terminal d'autobusos mitjançant un servei de bus gratuït. I Vidreres tornarà a omplir les nits dels divendres de juliol de música amb la segona edició d'Enclau d'Estiu Festa. El festival oferirà 5 concerts gratuïts a la plaça 1 d'octubre amb una programació variada que inclou reggae, jazz, gospel, pop i rock. El cicle arrenca el pròxim 3 de juliol i s'allargarà fins al 31 amb actuacions de diferents formacions i artistes. A més de la música en directe, l'espai comptarà amb servei de bar amb tapes i entrepans. L'Ajuntament de Vidreres impulsa aquesta proposta amb l'objectiu de consolidar les nits d'estiu com un espai de trobada cultural lliure per tots els públics. I en clau general destaquem que el Departament d'Educació ha modificat les bases d'accés a la borsa de docents interins i permetrà incorporar-s'hi sense disposar inicialment del nivell C2 de català. A partir d'ara, aquest certificat deixa de puntuar com a mèrit i passa a ser únicament un requisit que es podrà acreditar més endavant. Els aspirants hauran d'assumir el compromís d'obtenir el C2 abans que acabi el pròxim curs escolar. Segons el Departament, la mesura respon a la necessitat de garantir la cobertura de substitucions i vacants, ja que exigir el nivell de manera immediata podria dificultar la incorporació de nous docents. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, divendres assolellat, amb temperatures entre els 31 i els 36 graus. Demà dissabte, sol, calor i també segueixen les temperatures elevades. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
0: Ràdio Marina. Serveis informatius.
3: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
5: Vine, fes més i refresca't.
6: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
5: A Fes Més, fes-ho a mida.
3: L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram.

0: no podem començar millor amb l'energia de Duc Dobres.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Matí 360.
1: L'Ajuntament de Lloret de Mar i els taxistes del municipi han impulsat una campanya amb el nom Taxi Segur, un protocol perquè els taxistes esperin que les dones hagin entrat al seu domicili o allotjament abans de marxar.
2: Per què era notícia en aquesta ocasió, doncs, aquesta població, Kentwood, Louisiana, doncs, perquè va anunciar que un nou museu s'inauguraria l'any 2001 dedicat a la figura i la carrera musical de la princesa del pop, Britney Spears, on es mostraria, doncs, de tot. Correu de fans, discos de platí, articles genuïns donats per la cantant.
3: Un doble terratrèmol deixa un rastre de mort i devastació a Veneçuela. Els equips de rescat temen que el balanç de víctimes superi amb escreix la xifra oficial.
2: Aquesta setmana s'estrena també el film de terror Obsession.
4: Deseo que Nicky me quiera más que a nadie en el mundo.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
1: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita contra l'autoITB.com.
0: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
1: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
2: Contra l'autoITB, la teva ITB de confiança.
0: Fes la inspecció contra l'autoITB.
1: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
4: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
5: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
6: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
5: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
6: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
5: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Ràdio Marina.

0: Aquesta és, i així sonava la primera entrega d'aquest primer àlbum en solitari, Funny Little Fears. La personalitat i el carisma d'aquest Damiano David, ex-líder de Maneskin, ha estat un dels ingredients perquè arrasi en solitari amb una primera ja gira mundial triomfal. Aquí el tens, un home nascut amb un cor trencat, Damiano David.
1: Ràdio Marina.
2: Segon qui, tercer qui, i cauen quatre quisos.
1: Sempre al teu costat.
3: Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets

0: so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: El Pol es queixa quan mastega i li he vist una càries.
2: L'has portat al dentista?
1: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
2: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
3: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes. Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
4: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
5: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
6: El lema d'aquesta setmana, el Mundial de Futbol, i de futbol va la cosa. Les nostres tres propostes competien entre si, per una banda, titans internacionals versus titans catalans. I utilitzant argot futbolístic, les classificacions han variat. Els vots, però no les posicions. El tema oficial de la Copa del Món Alemanya 2006, Love Generation de Bob Sinclair, ha quedat en tercera posició, amb l'11% dels vostres vots. Seguit pel motivador Eye of the Tiger, el gran tema de Survivor, que s'utilitza de manera recurrent com a intro a l'inici de partits transcendentals i que ha quedat amb el 32% dels vots. Això significa que els titans catalans són els que han guanyat aquesta setmana. Amics de les Arts i de Tallets. Un tema amb gran sentit de l'humor i que parla de tàctica. 4-3-3, des de l'àlbum Bed and Breakfast de l'any 2009. Aquesta és la cançó que heu triat com a cançó de la setmana. 57% dels vostres vots. Sembla que fos ahir, però ja han passat 20 anys. I ho han celebrat amb un àlbum amb 20 col·laboracions que es diu 20 anys, 20 cançons. Sidoní, Sergio Dalma, Lluís Gavaldà, La Pagatina, i en aquesta ocasió, And the Tiets, així sona aquesta versió actualitzada del 4-3-3 dels Amics de les Arts.
7: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: 57% dels vostres vots que han donat aquesta setmana als Amics de les Arts i de Tallats el triomf perquè es converteixin en la nostra cançó de la setmana.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 12.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: La Maresma Film Commission ha participat al primer fòrum de pobles de pel·lícula celebrat a la província de Burgos. La trobada ha reunit representants d'una vintena de municipis de tot l'estat per compartir experiències sobre com aprofitar els rodatges audiovisuals per impulsar el turisme i la promoció cultural. Durant 3 dies, els participants han analitzat estratègies per convertir les produccions cinematogràfiques i televisives en un recurs de desenvolupament local i han posat en comú iniciatives de turisme de pantalla i impulsades en diferents territoris. I l'Ajuntament d'Hostalric ha desactivat la situació d'emergència per la proliferació de mosques vinculada a la planta de tractament de residus del municipi. La decisió es va prendre ahir després que el Comitè de Gestió d'Emergències confirmés la retirada de tot el residu contaminat i constatés una disminució de la presència d'insectes. La situació, però, es manté en fase d'alerta per continuar fent el seguiment de l'episodi durant els pròxims dies. De fet, s'instal·laran 150 trampes més amb feromones als carrers més afectats, que se sumaran al centenar ja existent per accelerar el retorn a la normalitat. I en clau general, destacem que Catalunya rebrà prop de 567 milions d'euros més de l'Estat per finançar el sistema de la dependència entre els anys 2026 i 2027. El Consell de Ministres ha aprovat aquesta setmana l'augment de les aportacions al sistema per a l'autonomia i atenció a la dependència. Segons el Ministeri de Drets Socials, la Generalitat percebrà 189 milions d'euros més al 2026 i 378 al 2027. L'ampliació entrarà en vigor l'1 de juliol i incrementa especialment la dotació destinada a les persones amb gran dependència i dependència severa. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, cap de setmana assolellat i calorós. Per tant, segueix la tònica habitual d'aquesta setmana amb temperatures màximes que assoliran els 30 graus a la costa i els 35 a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.
4: Fórmula 360 amb Montse Rico.

0: Matí 360.
1: L'Ajuntament de Lloret de Mar i els taxistes del municipi han impulsat una campanya amb el nom Taxi Segur, un protocol perquè els taxistes esperin que les dones hagin entrat al seu domicili o allotjament abans de marxar.
2: Perquè era notícia en aquesta ocasió, doncs, aquesta població, Kentwood, Louisiana, doncs, perquè va anunciar que un nou museu s'inauguraria l'any 2001 dedicat a la figura i la carrera musical de la princesa del pop, Britney Spears, on es mostraria, doncs, de tot. Correu de fans, discurs de platí, articles genuïns donats per la cantant.
3: Un doble terratrèmol deixa un rastre de mort i devastació a Veneçuela. Els equips de rescat temen que el balanç de víctimes superi amb escreix la xifra oficial.
2: Aquesta setmana s'estrena també el film de terror Obsession.
4: Deseo que Nicky me quiera más que a nadie en el mundo.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Després dels mesos de rutina és moment de fer un parèntesi. El teu gust. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, torneigs esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa estiu. Tordera és festiu.
1: Doncs m'he comprat un Habito de Mercedes-Benz amb tecnologia avançada.
2: Ah, sí? I què més?
1: I gran volum de càrrega, portes corredisses, càmera d'aparcament de 360 graus i acord de servei Service Care.
2: Doncs sí que n'hi havia més.
1: Amb Mercedes-Benz, la teva Habito només és l'inici.
3: Vine a Garatge Plana de Vilamalla, Fornells de la Selva o Blanes o truca al 673 137 137.
4: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació de avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
5: Encara no te n'has assabentat? A Minva Gallery estem de happy aniversari i 1.000 euros de premi poden ser teus. Sí, sí, ho has escoltat bé. 1.000 euros! Aquest mes, si compres a Minva, t'emportes 1.000 euros de regal. Recorda, només fins a final de mes. Minva Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a minva.net.
0: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere d'Ocine.
6: Minva
7: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.

Darrerament les seves col·laboracions són molt i molt sonades. Anderson Paak, Lady Gaga, Rosé. I què et pensaves que fa 10 anys no ho eren? Doncs sí, també, aquí amb Cardi B. 12 del migdia, 19 minuts d'aquest divendres 26 de juny. Bruno Mars i Cardi B. Fins demà!

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
4: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
3: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
4: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
5: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
3: Fes la inspecció a controlautoitb.
4: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
6: Aquest juny vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir amb família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
7: L'agenda de Ràdio Marina.
2: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
8: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana a Blanes amb els actes que s'han programat per aquest cap de setmana pel Dia de l'Orgull. Avui, a partir de la tarda, s'ha programat un pregó més tardeo. Diumenge segueixen els actes. S'han programat diferents tertúlies i tallers que es faran tant horari de matí com de tarda. Lloret de Mar també celebra el Dia de l'Orgull amb el Pride Costa Brava des d'avui i fins diumenge amb diferents concerts programats. A Malgrat de Mar, demà dissabte, la Fira Marinera se celebra a l'Avinguda Bon Pastor de 10 del matí a 10 de la nit. I dissabte, també demà, a les 7 de la tarda, a la sala d'actes de la Barretina Vermella de Malgrat, l'associació ha programat un concert solidari amb Cuba. A Tossa de Mar, recordem darrers dies per gaudir de les jornades gastronòmiques Mil i una manera de fer els fideus. També destaquem la Festa Major d'Estiu Sant Pere, que continua fins al 2 de juliol amb diferents activitats, entre elles el Festival de Rumba, que comença avui divendres i s'allarga fins diumenge, amb noms com Búhos, Alfred García o Los Manolos. A Calella destaquem que avui comença el NEC amb concert de Coco Jeans and The Tonics. A Pineda de Mar destaquem aquest diumenge, dia 28, concert de fil de gospel pel 12è aniversari a l'Auditori a les 7 de la tarda. Acabem i ho fem a Palafolls, cap de setmana de festival Fem Palafolls. Combina música en directe, restauració i ofertes comercials.
7: L'agenda de Ràdio Marina.
2: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: I així és com sona el directe de l'Último de la Fila. I és que s'han fet esperar més de 3 dècades per anunciar que tornaven als escenaris. El mes de maig passaven per l'estadi olímpic.
1: Enséñame las fotos que tienes en tu caja de galleta.
0: Aquest cap de setmana els tenim a Sevilla, per si vols escapar-te.
2: Ràdio Marina, sempre al teu costat. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment

0: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Thin Valentine i emporta't maquinària professional. Thin Valentine. Pintem?
1: Jerry, te quiero. Jerry, yo te adoro.
2: Com la pizza del pomodoro.
3: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro. El millor del bon menjar.
4: Torna al Festival d'Estiu de Referència. Torna la Carena Summer. Cada diumenge d'estiu als Jardins del Carbó Negre, els millors concerts en grups com Hotel Cochambre, Los 80 Principales, Dream Team Megamix i els millors tributs del país. Tindràs food trucks i el millor ambient de la Costa Brava. Més informació i entrades al web gotamlloret.com.
5: Preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminación.com.
6: Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. Marina360.cat.

0: Un clàssic sonant a 4 i escaig només a parlar en punt. I és que se'ns acaba el temps, arribem a la una, arriben les notícies i nosaltres en marxem.
1: Fórmula 360, amb Montse Rico.
0: En David Otero, anirem a la recerca del sol, que no ens faltarà durant tot aquest cap de setmana. Ens ho trobem dilluns a la segona hora del matí, 360. Bon cap de setmana.

0: Ràdio Marina. Serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
2: L'Ajuntament de Lloret de Mar i el Gremi de Taxistes han impulsat la campanya Taxi Segur, un protocol perquè els taxistes esperin que les dones hagin entrat al seu domicili o allotjament abans de marxar. Els vehicles portaran un adhesiu amb el missatge "Quan arribis a destinació, m'espero que entris", una iniciativa que vol reduir la sensació d'inseguretat en els trajectes nocturns i que també s'adreça a les turistes que visiten el municipi. La presentació de la campanya ha coincidit amb la posada en funcionament de la nova parada de taxis de l'Avinguda Lluís Marlès al costat de l'estació d'autobusos. I l'Ajuntament de Blanes ha obert el termini perquè la ciutadania pugui formar part del jurat popular del 54è concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. Les persones interessades es poden inscriure fins al 3 de juliol. Els membres del jurat popular participaran juntament amb la comissió tècnica a la valoració dels espectacles pirotècnics que competeixen entre el 23 i el 27 de juliol. El concurs d'enguany reuneix 5 empreses pirotècniques, 2 d'internacionals procedents de Portugal i de la Xina i 3 de l'Estat, entre les quals destaca la pirotècnia valenciana, guanyadora de les últimes 5 edicions. I en clau general, les autoritats de Veneçuela mantenen les tasques de rescat després dels 2 forts terratrèmols que han sacsejat el país i que han provocat centenars de víctimes entre morts, ferits i desapareguts. Els sismes han causat importants danys en edificis, hospitals i altres infraestructures. El Ministeri d'Afers Exteriors espanyol ha confirmat aquesta nit la mort de 2 ciutadans espanyols i treballa per localitzar altres persones, dels quals encara no s'entenen notícies. Paral·lelament, entitats de la comunitat veneçolana a Catalunya han començat a organitzar una campanya de recollida de material humanitari per enviar ajuda a les zones més afectades. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, divendres assolellat, tret d'algunes bandes de núvols alts i prims que aniran desapareixent al llarg de les hores. Les temperatures màximes se situen entre els 31 i els 36 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
0: Ràdio Marina. Serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine, fes més i refresca't.
4: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: L'Ajuntament de Lloret de Mar i els taxistes del municipi han impulsat una campanya amb el nom Taxi Segur, un protocol perquè els taxistes esperin que les dones hagin entrat al seu domicili o allotjament abans de marxar.
2: Per què era notícia en aquesta ocasió, doncs, aquesta població, Kentwood, Louisiana, doncs, perquè va anunciar que un nou museu s'inauguraria l'any 2001 dedicat a la figura i la carrera musical de la princesa del pop, Britney Spears, on es mostraria, doncs, de tot. Correu de fans, discos de platí, articles genuïns donats per la cantant.
3: Un doble terratrèmol deixa un rastre de mort i devastació a Veneçuela. Els equips de rescat temen que el balanç de víctimes superi amb escreix la xifra oficial.
2: Aquesta setmana s'estrena també el film de terror Obsession.
4: Deseo que Nicky me quiera más que a nadie en el mundo.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
1: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
0: Genial. I TAC també, oi?
1: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
0: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
1: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
2: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Ponés o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes.
4: I esperem. Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't. Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons? Sempre.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 28 de juny. Llom de porc mitja canya, 7,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Xurís casolà, 6,75 euros al quilo. Rodó cuixa de vedella, 16,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
6: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
3: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
4: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
3: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les dues.

0: Aquest continuaran disposant d'una bonificació del 75% de les tarifes d'estacionament. Des del 15 de juny també funciona l'aparcament gratuït de l'Avinguda de les Alegries, connectat amb la terminal d'autobusos mitjançant un servei de bus gratuït. I Vidreres tornarà a omplir les nits dels divendres de juliol de música amb la segona edició d'Enclau d'Estiu Festa. El festival oferirà 5 concerts gratuïts a la plaça 1 d'octubre amb una programació variada que inclou reggae, jazz, gospel, pop i rock. El cicle arrenca el pròxim 3 de juliol i s'allargarà fins al 31 amb actuacions de diferents formacions i artistes. A més de la música en directe, l'espai comptarà amb servei de bar amb tapes i entrepans. L'Ajuntament de Vidreres impulsa aquesta proposta amb l'objectiu de consolidar les nits d'estiu com un espai de trobada cultural lliure per tots els públics. I en clau general destaquem que el Departament d'Educació ha modificat les bases d'accés a la borsa de docents interins i permetrà incorporar-s'hi sense disposar inicialment del nivell C2 de català. A partir d'ara, aquest certificat deixa de puntuar com a mèrit i passa a ser únicament un requisit que es podrà acreditar més endavant. Els aspirants hauran d'assumir el compromís d'obtenir el C2 abans que acabi el pròxim curs escolar. Segons el Departament, la mesura respon a la necessitat de garantir la cobertura de substitucions i vacants, ja que exigir el nivell de manera immediata podria dificultar la incorporació de nous docents. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, divendres assolellat amb temperatures entre els 31 i els 36 graus. Demà dissabte, sol, calor i també segueixen les temperatures elevades. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine, fes més i refresca't.
4: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
1: Uf, quina pinta.
2: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
1: Per què?
2: Tinc una dent molt tocada. No mossego amb la mateixa seguretat.
1: Home, doncs posa-hi remei.
3: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
5: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
4: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
5: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
6: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
4: Fes la inspecció controlautoitv.
5: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
7: Hola, Gala.
8: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
7: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
8: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
3: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
9: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
10: Aquestes xifres i índex de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
3: Moltes coses.
11: Vivim més que mai. L'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
12: Aquesta setmana ens centrem amb les veus.
3: Moltes coses. 20
9: d'abril de 90. I quina cançó, no l'aixafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica...
13: Perquè per mi és aquí 90 quilòmetres, no sé jo, eh? No sé com vas tu,
14: 90
13: de cames, eh?
14: 90 quilòmetres, Déu-n'hi-do, també. Sí.
15: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i, en cap cas, per treure'ls de pobres.
9: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Tatí.
16: M'agrada pensar que mantenen, però no deixen de ser ovelles.
17: Oh, però per què para ara?
18: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
3: Matí 360. De dilluns a divendres de 8 a 10 amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Vols estar al dia de tota l'actualitat de la Selva i el Maresme? Apunta't al nostre canal de Telegram.

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
1: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
2: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
4: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.
5: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
2: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
3: Una iniciativa de Vitaldent.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
5: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
6: Ràdio Marina.

0: Avança't a l'estiu amb Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 3.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: La Maresma Film Commission ha participat al primer fòrum de pobles de pel·lícula celebrat a la província de Burgos. La trobada ha reunit representants d'una vintena de municipis de tot l'estat per compartir experiències sobre com aprofitar els rodatges audiovisuals per impulsar el turisme i la promoció cultural. Durant 3 dies, els participants han analitzat estratègies per convertir les produccions cinematogràfiques i televisives en un recurs de desenvolupament local i han posat en comú

0: el sistema de la dependència entre els anys 2026 i 2027. El Consell de Ministres ha aprovat aquesta setmana l'augment de les aportacions al sistema per a l'autonomia i atenció a la dependència. Segons el Ministeri de Drets Socials, la Generalitat percebrà 189 milions d'euros més al 2026 i 378 al 2027. L'ampliació entrarà en vigor l'1 de juliol i incrementa especialment la dotació destinada a les persones amb gran dependència i dependència severa. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, cap de setmana assolellat i calorós. Per tant, segueix la tònica habitual d'aquesta setmana amb temperatures màximes que assoliran els 30 graus a la costa i els 35 a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine, fes més i refresca't.
4: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: 360.
1: L'Ajuntament de Lloret de Mar i els taxistes del municipi han impulsat una campanya amb el nom Taxi Segur, un protocol perquè els taxistes esperin que les dones hagin entrat al seu domicili o allotjament abans de marxar.
2: Perquè era notícia en aquesta ocasió, doncs, aquesta població, Kentwood, Louisiana, doncs, perquè va anunciar que un nou museu s'inauguraria l'any 2001 dedicat a la figura i la carrera musical de la princesa del pop, Britney Spears, on es mostraria, doncs, de tot. Correu de fans, discos de platí, articles genuïns donats per la cantant.
3: En un doble terratrèmol deixa un rastre de mort i devastació a Veneçuela. Els equips de rescat temen que el balanç de víctimes superi amb escreix la xifra oficial.
2: Aquesta setmana s'estrena també el film de terror Obsession.
4: Deseo que Nicky me quiera más que a nadie en el mundo.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 28 de juny. Llom de porc mitja canya, 7,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Xurís casolà, 6,75 euros al quilo. Rodó cuixa de vedella, 16,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi Dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Et busco i t'habito.
3: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: No te n'has assabentat? Amb Inma Gallery estem de happy aniversari i 1.000 euros de premi poden ser teus. Sí, sí, ho has escoltat bé. 1.000 euros. Aquest mes, si compres amb Inma, t'emportes 1.000 euros de regal. Recorda, només fins a final de mes. Inma Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a inma.net.
1: Visita'ns al carrer Ses Falques sense número de Blanes, darrere de Ocine.
2: Inma, el teu espai.
1: La Masia Tordera.
3: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
4: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
5: Ràdio Marina. 100.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 4.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: L'Ajuntament de Lloret de Mar i el Gremi de Taxistes han impulsat la campanya Taxi Segur, un protocol perquè els taxistes esperin que les dones hagin entrat al seu domicili o allotjament abans de marxar. Els vehicles portaran un adhesiu amb el missatge quan arribis a destinació, m'espero que entris, una iniciativa que vol reduir la sensació d'inseguretat en els trajectes nocturns i que també s'adreça a les turistes que visiten el municipi. La presentació de la campanya ha coincidit amb la posada en funcionament de la nova parada de taxis de l'Avinguda Jus Marlès al costat de l'estació d'autobusos. I l'Ajuntament de Blanes ha obert el termini perquè la ciutadania pugui formar part del jurat popular del 54è concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. Les persones interessades es poden inscriure fins al 3 de juliol. Els membres del jurat popular participaran juntament amb la comissió tècnica a la valoració dels espectacles pirotècnics que competeixen entre el 23 i el 27 de juliol. El concurs d'enguany reuneix 5 empreses pirotècniques, 2 d'internacionals procedents de Portugal i de la Xina i 3 de l'Estat, entre les quals destaca la pirotècnia valenciana, guanyadora de les últimes 5 edicions. I en clau general, les autoritats de Veneçuela

0: Algunes bandes de núvols alts i prims que aniran desapareixent al llarg de les hores. Les temperatures màximes se situen entre els 31 i els 36 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine, fes més i refresca't.
4: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
1: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita contra l'autoITV.com.
0: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
1: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
2: Contra l'autoITV, la teva ITV de confiança.
0: Fes la inspecció contra l'autoITV.
1: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
4: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
5: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
6: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
7: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
8: El lema d'aquesta setmana, el Mundial de Futbol, i de futbol va la cosa. Les nostres tres propostes competien entre si, per una banda, titans internacionals versus titans catalans. I utilitzant argot futbolístic, les classificacions han variat. Els vots, però no les posicions. El tema oficial de la Copa del Món Alemanya 2006, Love Generation de Bob Sinclair, ha quedat en tercera posició, amb l'11% dels vostres vots. Seguit pel motivador Eye of the Tiger, el gran tema de Survivor, que s'utilitza de manera recurrent com a intro a l'inici de partits transcendentals i que ha quedat amb el 32% dels vots. Això significa que els titans catalans són els que han guanyat aquesta setmana. Amics de les Arts i de Tallets. Un tema amb gran sentit de l'humor i que parla de tàctica. 4-3-3, des de l'àlbum Bed and Breakfast de l'any 2009. Aquesta és la cançó que heu triat com a cançó de la setmana, 57% dels vostres vots. Sembla que fos ahir, però ja han passat 20 anys. I ho han celebrat amb un àlbum amb 20 col·laboracions que es diu 20 anys, 20 cançons. Sidoní, Sergio Dalma, Lluís Gavaldà, La Pagatina, i en aquesta ocasió, And the Diets, així sona aquesta versió actualitzada del 4-3-3 dels Amics de les Arts.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: 57% dels vostres vots que han donat aquesta setmana els Amics de les Arts i Detallets al triomf perquè es converteixin en la nostra cançó de la

0: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Després dels mesos de rutina és moment de fer un parèntesi. El teu gust. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, torneigs esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa estiu. Tordera és festiu.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
3: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina. Escolta'ns per internet www.marina360.cat.

0: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, habaneres, festa Holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't. Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: Aquest juny vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir amb família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
4: Ràdio Marina.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight.
1: Avança't a l'estiu amb Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 5.
4: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
6: Lloret de Mar ha posat en marxa la regulació de l'aparcament d'estiu amb l'entrada en funcionament de les zones blaves de Fanals, Boadella, Canyelles i Can Lloranes. La principal novetat és l'ampliació de l'aparcament d'aquest darrer Can Lloranes fins a les 160 places gràcies als fons Next Generation. A més, a partir de l'1 de juliol també s'habilitarà una nova zona verda exclusiva per a residents del barri de Puigventós. Els veïns empadronats que paguen l'impost de circulació a Lloret continuaran disposant d'una bonificació del 75% de les tarifes d'estacionament. Des del 15 de juny també funciona l'aparcament gratuït de l'Avinguda de les Alegries, connectat amb la terminal d'autobusos mitjançant un servei de bus gratuït. I Vidreres tornarà a omplir les nits dels divendres de juliol de música amb la segona edició d'Enclau d'Estiu Festa. El festival oferirà 5 concerts gratuïts a la plaça 1 d'octubre amb una programació variada que inclou reggae, jazz, gospel, pop i rock. El cicle arrenca el pròxim 3 de juliol i s'allargarà fins al 31 amb actuacions de diferents formacions i artistes. A més de la música en directe, l'espai comptarà amb servei de bar amb tapes i entrepans. L'Ajuntament de Vidreres impulsa aquesta proposta amb l'objectiu de consolidar les nits d'estiu com un espai de trobada cultural lliure per tots els públics. I en clau general destaquem que el Departament d'Educació ha modificat les bases d'accés a la borsa de docents interins i permetrà incorporar-s'hi sense disposar inicialment del nivell C2 de català. A partir d'ara, aquest certificat deixa de puntuar com a mèrit i passa a ser únicament un requisit que es podrà acreditar més endavant. Els aspirants hauran d'assumir el compromís d'obtenir el C2 abans que acabi el pròxim curs escolar. Segons el Departament, la mesura respon a la necessitat de garantir la cobertura de substitucions i vacants, ja que exigir el nivell de manera immediata podria dificultar la incorporació

0: Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
1: A Fesmes, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: L'Ajuntament de Lloret de Mar i els taxistes del municipi han impulsat una campanya amb el nom Taxi Segur, un protocol perquè els taxistes esperin que les dones hagin entrat al seu domicili o allotjament abans de marxar.
2: Perquè era notícia en aquesta ocasió, doncs, aquesta població, Kentwood, Louisiana, doncs, perquè va anunciar que un nou museu s'inauguraria l'any 2001 dedicat a la figura i la carrera musical de la princesa del pop, Britney Spears, on es mostraria, doncs, de tot. Correu de fans, discurs de platí, articles genuïns donats per la cantant.
3: Un doble terratrèmol deixa un rastre de mort i devastació a Veneçuela. Els equips de rescat temen que el balanç de víctimes superi amb escreix la xifra oficial.
2: Aquesta setmana s'estrena també el film de terror Obsession.
4: Deseo que Nicky me quiera más que a nadie en el mundo.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Adéu. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Alreydelarajola.com.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 28 de juny. Llom de porc mitja canya, 7,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Xurís casolà, 6,75 euros al quilo. Rodó cuixa de vedella, 16,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Torna al Festival d'Estiu de Referència. Torna la Jarana Summer. Cada diumenge d'estiu als Jardins del Carbó Negre, els millors concerts en grups com Hotel Cochambre, Los 80 Principales, Dream Team Megamix i els millors tributs del país. Tindràs food trucks i el millor ambient de la Costa Brava. Més informació i entrades al web gotamlloret.com.
3: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.

0: Encara no te n'has assabentat? Amb Inma Gallery estem de happy aniversari i 1.000 euros de premi poden ser teus. Sí, sí, ho has escoltat bé. 1.000 euros! Aquest mes, si compres amb Inma, t'emportes 1.000 euros de regal. Recorda, només fins a final de mes. Inma Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a inma.net.
1: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere de Ocine.
2: Inma, el teu espai.
3: Doncs m'he comprat un Avito de Mercedes-Benz amb tecnologia avançada.
4: Ah, sí? I què més?
3: I gran volum de càrrega, portes corredisses, càmera d'aparcament de 360 graus i acord de servei Service Care.
4: Doncs sí que n'hi havia més.
3: Amb Mercedes-Benz, la teva Avito només és l'inici.
5: Vine a Garatge Plana de Vilamalla, Fornells de la Selva o Blanes o truca al 673-137-137.
6: Et busco i t'habito.
1: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero, cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
7: L'agenda de Ràdio Marina.
8: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
9: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana a Blanes amb els actes que s'han programat per aquest cap de setmana pel Dia de l'Orgull. Avui, a partir de la tarda, s'ha programat un pregó més tardeo. Diumenge segueixen els actes. S'han programat diferents tertúlies i tallers que es faran tant horari de matí com de tarda. Lloret de Mar també celebra el Dia de l'Orgull amb el Pride Costa Brava des d'avui i fins diumenge amb diferents concerts programats. A Malgrat de Mar, demà dissabte, la Fira Marinera se celebra a l'Avinguda Bon Pastor de 10 del matí a 10 de la nit. I dissabte, també demà, a les 7 de la tarda, a la sala d'actes de la Barretina Vermella de Malgrat, l'associació ha programat un concert solidari amb Cuba. A Tossa de Mar, recordem darrers dies per gaudir de les jornades gastronòmiques Mil i una manera de fer els fideus. També destaquem la Festa Major d'Estiu Sant Pere, que continua fins al 2 de juliol amb diferents activitats, entre elles el Festival de Rumba, que comença avui divendres i s'allarga fins diumenge, amb noms com Búhos, Alfred García o Los Manolos. A Calella destaquem que avui comença el NEC amb concert de Coco Jeans and The Tonics. A Pineda de Mar destaquem aquest diumenge, dia 28, concert de fil de gospel pel 12è aniversari a l'Auditori a les 7 de la tarda. Acabem i ho fem a Palafolls, cap de setmana de festival Fem Palafolls. Combina música en directe, restauració i ofertes comercials.
7: L'agenda de Ràdio Marina.
8: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
10: Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. marina360.cat

0: Ràdio Marina.
1: Quatre quisos. Un aquí, segon quis, tercer qui. I cauen quatre quisos.
0: Sempre al teu costat.
2: No ens vam conèixer dalt d'un tren.

0: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
1: I miro que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
0: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
1: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
2: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
0: Fes la inspecció controlautoitv.
1: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva correduria d'assegurances de salut.
4: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
5: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
6: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 6.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: La Maresma Film Commission ha participat al primer fòrum de pobles de pel·lícula celebrat a la província de Burgos. La trobada ha reunit representants d'una vintena de municipis de tot l'estat per compartir experiències sobre com aprofitar els rodatges audiovisuals per impulsar el turisme i la promoció cultural. Durant 3 dies, els participants han analitzat estratègies per convertir les produccions cinematogràfiques i televisives en un recurs de desenvolupament local i han posat en comú iniciatives de turisme de pantalla i impulsades en diferents territoris. I l'Ajuntament d'Hostalric ha desactivat la situació d'emergència per la proliferació de mosques vinculada a la planta de tractament de residus del municipi. La decisió es va prendre ahir després que el Comitè de Gestió d'Emergències confirmés la retirada de tot el residu contaminat i constatés una disminució de la presència d'insectes. La situació, però, es manté en fase d'alerta per continuar fent el seguiment de l'episodi durant els pròxims dies. De fet, s'instal·laran 150 trampes més amb feromones als carrers més afectats que se sumaran al centenar ja existent per accelerar el retorn a la normalitat. I en clau general, destacem que Catalunya rebrà prop de 567 milions d'euros més de l'Estat per finançar el sistema de la dependència entre els anys 2026 i 2027. El Consell de Ministres ha aprovat aquesta setmana l'augment de les aportacions al sistema per a l'autonomia i atenció a la dependència. Segons el Ministeri de Drets Socials, la Generalitat percebrà 189 milions d'euros més al 2026 i 378 al 2027. L'ampliació entrarà en vigor l'1 de juliol i incrementa especialment la dotació destinada a les persones amb gran dependència i dependència severa. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, cap de setmana assolellat i calorós. Per tant, segueix la tònica habitual d'aquesta setmana amb temperatures màximes que assoliran els 30 graus a la costa i els 35 a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A fesmes

0: Matí 360.
1: L'Ajuntament de Lloret de Mar i els taxistes del municipi han impulsat una campanya amb el nom Taxi Segur, un protocol perquè els taxistes esperin que les dones hagin entrat al seu domicili o allotjament abans de marxar.
2: Per què era notícia en aquesta ocasió, doncs, aquesta població, Kentwood, Louisiana, doncs, perquè va anunciar que un nou museu s'inauguraria l'any 2001 dedicat a la figura i la carrera musical de la princesa del pop, Britney Spears, on es mostraria, doncs, de tot. Correu de fans, discos de platí, articles genuïns donats per la cantant.
3: Un doble terratrèmol deixa un rastre de mort i devastació a Veneçuela. Els equips de rescat temen que el balanç de víctimes superi amb escreix la xifra oficial.
2: Aquesta setmana s'estrena també el film de terror Obsession.
4: Deseo que Nicky me quiera más que a nadie en el mundo.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Thin Valentine i emporta't maquinària professional. Thin Valentine. Pintem?
1: Va, vinga, selfie.
2: No, ho ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
3: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
1: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
4: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes. A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Oh, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
0: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa Holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't, Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
2: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
3: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
2: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
3: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
2: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.
3: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
2: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
4: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
5: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
4: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
5: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
6: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
4: Fes la inspecció controlautoitb.
5: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 7.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: L'Ajuntament de Lloret de Mar i el Gremi de Taxistes han impulsat la campanya Taxi Segur, un protocol perquè els taxistes esperin que les dones hagin entrat al seu domicili o allotjament abans de marxar. Els vehicles portaran un adhesiu amb el missatge "Quan arribis a destinació, m'espero que entris", una iniciativa que vol reduir la sensació d'inseguretat en els trajectes nocturns i que també s'adreça als turistes que visiten el municipi. La presentació de la campanya ha coincidit amb la posada en funcionament de la nova parada de taxis de l'Avinguda Just Marlès, al costat de l'estació d'autobusos. I l'Ajuntament de Blanes ha obert el termini perquè la ciutadania pugui formar part del jurat popular del 54è concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. Les persones interessades es poden inscriure fins al 3 de juliol. Els membres del jurat popular participaran juntament amb la comissió tècnica a la valoració dels espectacles pirotècnics que competeixen entre el 23 i el 27 de juliol. El concurs d'enguany reuneix 5 empreses pirotècniques, 2 d'internacionals procedents de Portugal i de la Xina i 3 de l'Estat, entre les quals destaca la pirotècnia valenciana, guanyadora de les últimes 5 edicions. I en clau general, les autoritats de Veneçuela mantenen les tasques de rescat després dels 2 forts terratrèmols que han sacsejat el país i que han provocat centenars de víctimes entre morts, ferits i desapareguts. Els sismes han causat importants danys en edificis, hospitals i altres infraestructures. El Ministeri d'Afers Exteriors espanyol ha confirmat aquesta nit la mort de 2 ciutadans espanyols i treballa per localitzar altres persones dels quals encara no s'entenen notícies. Paral·lelament, entitats de la comunitat veneçolana a Catalunya han començat a organitzar una campanya de recollida de material humanitari per enviar ajuda a les zones més afectades. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, divendres assolellat, tret d'algunes bandes de núvols alts i prims que aniran desapareixent al llarg de les hores. Les temperatures màximes se situen entre els 31 i els 36 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Doncs m'he comprat un Avito de Mercedes-Benz amb tecnologia avançada.
1: Ah, sí? I què més?
0: I gran volum de càrrega, portes corredisses, càmera d'aparcament de 360 graus i acord de servei Service Care.
1: Doncs sí que n'hi havia més.
0: Amb Mercedes-Benz, la teva Avito només és l'inici.
2: Vine a Garatge Plana de Vilamalla, Fornells de la Selva o Blanes o truca al 673-137-137.
3: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
4: Una iniciativa de Vital Dent.
5: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.
6: Encara no te n'has assabentat? Amb Inma Gallery estem de happy aniversari i 1.000 euros de premi poden ser teus. Sí, sí, ho has escoltat bé. 1.000 euros. Aquest mes, si compres a Inma, t'emportes 1.000 euros de regal. Recorda, només fins a final de mes. Inma Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a inma.net.
7: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere de Ocine.
8: Mima el teu espai.
9: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.

0: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Després dels mesos de rutina és moment de fer un parèntesi. El teu gust. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, torneigs esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa estiu. Tordera és festiu.
1: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
2: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
1: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
2: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
3: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
1: Fes la inspecció a controlautoitv.
2: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
5: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
6: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Thin Valentine i emporta't maquinària professional. Thin Valentine. Pintem?
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
2: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
4: Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. Marina360.cat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Lloret de Mar ha posat en marxa la regulació de l'aparcament d'estiu amb l'entrada en funcionament de les zones blaves de Fanals, Boadella, Canyelles i Can Lloranes. La principal novetat és l'ampliació de l'aparcament d'aquest darrer Can Lloranes fins a les 160 places gràcies als fons Next Generation. A més, a partir de l'1 de juliol també s'habilitarà una nova zona verda exclusiva per a residents del barri de Puigventós. Els veïns empadronats que paguen l'impost de circulació a Lloret continuaran disposant d'una bonificació del 75% de les tarifes d'estacionament. Des del 15 de juny també funciona l'aparcament gratuït de l'Avinguda de les Alegries, connectat amb la terminal d'autobusos mitjançant un servei de bus gratuït. I Vidreres tornarà a omplir les nits dels divendres de juliol de música amb la segona edició d'Enclau d'Estiu Fest. El festival oferirà 5 concerts gratuïts a la plaça 1er d'octubre amb una programació variada que inclou reggae, jazz, gospel, pop i rock. El cicle arrenca el pròxim 3 de juliol i s'allargarà fins al 31 amb actuacions de diferents formacions i artistes. A més de la música en directe, l'espai comptarà amb servei de bar amb tapes i entrepans. L'Ajuntament de Vidreres impulsa aquesta proposta amb l'objectiu de consolidar les nits d'estiu com un espai de trobada cultural lliure per tots els públics. I en clau general destaquem que el Departament d'Educació ha modificat les bases d'accés a la borsa de docents interins i permetrà incorporar-s'hi sense disposar inicialment del nivell C2 de català. A partir d'ara, aquest certificat deixa de puntuar com a mèrit i passa a ser únicament un requisit que es podrà acreditar més endavant. Els aspirants hauran d'assumir el compromís d'obtenir el C2 abans que acabi el pròxim curs escolar. Segons el Departament, la mesura respon a la necessitat de garantir la cobertura de substitucions i vacants, ja que exigir el nivell de manera immediata podria dificultar la incorporació de nous docents. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, divendres assolellat amb temperatures entre els 31 i els 36 graus. Demà dissabte, sol, calor i també segueixen les temperatures elevades. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 28 de juny. Llom de porc mitja canya, 7,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Xurís casolà, 6,75 euros al quilo. Rodó cuixa de vedella, 16,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
2: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita contra l'autoITB.com.
1: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
2: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
3: Contra l'autoITB, la teva ITB de confiança.
1: Fes la inspecció contra l'autoITB.
2: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
0: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef, Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem.

0: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
5: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
6: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
4: Moltes coses.
7: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
8: Aquesta setmana ens centrem amb les veus.
4: Moltes coses.
9: 20 d'abril de 90.
0: I quina cançó? No l'aixafarem. La posarem sencera al final, ho prometem. Però volem parlar sobre ella, aquesta mítica.
5: Sí, perquè per mi a ser clima 90 quilòmetres no sé jo, eh? No sé com vas tu.
10: 90 quilòmetres, déu-n'hi-do, també. Sí.
11: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i, en cap cas, per treure'ls de pobres.
0: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Tarnia.
12: M'agrada pensar que m'entenen, però no deixen de ser ovelles.
13: Ah, però per què para ara?
14: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
4: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9.
2: Sempre al teu costat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
3: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
4: La Maresma Film Commission ha participat al primer fòrum de pobles de pel·lícula celebrat a la província de Burgos. La trobada reunint representants d'una vintena de municipis de tot l'estat per compartir experiències sobre com aprofitar els rodatges audiovisuals per impulsar el turisme i la promoció cultural. Durant 3 dies, els participants han analitzat estratègies per convertir les produccions cinematogràfiques i televisives en un recurs de desenvolupament local i han posat en comú iniciatives de turisme de pantalla i pulsades en diferents territoris. I l'Ajuntament d'Hostalric ha desactivat la situació d'emergència per la proliferació de mosques vinculada a la planta de tractament de residus del municipi. La decisió es va prendre ahir després que el Comitè de Gestió d'Emergències confirmés la retirada de tot el residu contaminat i constatés una disminució de la presència d'insectes. La situació, però, es manté en fase d'alerta per continuar fent el seguiment de l'episodi durant els pròxims dies. De fet, s'instal·laran 150 trampes més amb feromones als carrers més afectats que se sumaran al centenar ja existent per accelerar el retorn a la normalitat. I en clau general, destacem que Catalunya rebrà prop de 567 milions d'euros més de l'Estat per finançar el sistema de la dependència entre els anys 2026 i 2027. El Consell de Ministres ha aprovat aquesta setmana l'augment de les aportacions al sistema per a l'autonomia i atenció a la dependència. Segons el Ministeri de Drets Socials, la Generalitat percebrà 189 milions d'euros més al 2026 i 378 al 2027. L'ampliació entrarà en vigor l'1 de juliol i incrementa especialment la dotació destinada a les persones amb gran dependència i de dependència severa. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, cap de setmana assolellat i calorós. Per tant, segueix la tònica habitual d'aquesta setmana amb temperatures màximes que assoliran els 30 graus a la costa i els 35 a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
3: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
5: Vine, fes més i refresca't.
6: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
5: A Fes Més, fes-ho a mida.
7: Et busco i t'evito.
8: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Ràdio
1: Marina. Com puc deixar-ho si és tot el que vull? Les coses bones i la vida que porto. Viu com un arbre que dona el seu fruit. M'aixeco amb força cada

0: et busco i t'habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Et busco i t'habito.
1: Quilòmetre zero. Artistes emergents. Estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina.
3: Són les

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.
1: Amb un bon 11 inicial vull guanyar 3 punts.